0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur. Look at that.

0: No.
1: No, tampoc, tampoc.
0: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
2: Jo, jo, jo. Era així.
0: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
3: Ja s'ha acabat el gag. Una frase.
4: Però estic a punt de despeiar.
5: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
0: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
3: Oble Ronald.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona a...

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: Sol, caloreta, platja...
3: I la teva música.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: temporada passada al Ja Tardes.
1: Ens ho vam passar molt bé.
2: Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim!
0: Si en vols més, el 31 d'agost tornem de 5 a 9 a RAC 105 amb Enric Font. Va, que ja
3: l'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
4: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
5: Eso es verdad, Clapés, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
3: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
5: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ja sóc a casa. Mare meva, que ràpid passen les vacances. Ara toca desfer la maleta d'estiu i a preparar la del getardes. Aviam, auriculars, el mòbil pel WhatsApp, les baguetes... I noves seccions. Música engrescadora i el bon rotllo de sempre. Mira, ja ho tenim.
1: Ja em dius ara.
2: De 5 a 9.
1: Tic-tac. Tic-tac. Ràcem 5.
2: Torna'l. Ja tardes. Va, que ja
3: tardes. Què dius?
4: No.
5: No, tampoc.
4: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
5: Ho, ho, ho. Era així.
4: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
6: Ja s'ha acabat el gat. Una frase.
4: Però estic a punt de despeiar.
7: Jo estic rient i no sé per què. És clar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
4: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
6: Omple Ronald.

0: Mira, just ahir estava passant per allà, per l'avinguda Maria Cristina, i li vaig dir a la meva parella, saps que aquí cantaran en breus els Catarres? Per tota la gent de Barcelona, per la Mercè i pels oients de RAC 105? Sí, sí. Allà hi seran, amb aquesta cançó, diumenge, sense drama, el 25 de setembre.
1: Dies que vindran.
0: Vinga, diumenge, sense drama, són les 7 del matí. Jo, mira, potser hi ha algú que s'està preguntant a l'altra banda, i què fa aquest bon home a les 7 del matí, eh? Què està fent? Doncs mira, curiosament, em faig jo la mateixa pregunta. Sí. Vinga, va, re, aquí l'Héctor Huguet. Avui i al llarg d'aquesta setmana hem avançat una horeta al Matina d'Estiu, un programa que al llarg de tot el mes d'agost hem fet de 8 a 12. Ara, com que comença ja a arribar nova gent a la ràdio, comença a haver aquell xup-xup, ja m'entens, eh?
2: Sí.
0: Doncs hem avançat una mica, i també per tota la gent, que segurament, ja m'explicareu, torneu de vacancetes. Això sí, encara queda una setmana, 5 dies, per fer aquesta edició del Matina d'Estiu. Recordo que el programa, el Matina Codina, pròpiament dit, el de sempre, torna el dia 31. Re, el proper dilluns, igual que ho farà també el Ja Tarda. Sigui com sigui, benvinguts a RAC 105. Bon dia a tota aquella gent que ja estigui connectadíssima.
3: Hola.
0: Vinga, va, avui més que mai, eh?
2: Bon dia.
0: Mare meva, tu. Necessitaré un altre cafè com a mínim, però va. Alegria, il·lusió, bons aliments i sobretot especialment bona música. Obrirem el tema del dia? Sí, l'obrirem, però d'aquí una estona. De fet, jo crec que tornarem a obrir-lo a les 8 del matí. Jo el que vull saber ja...
4: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: És conèixer l'audiència de les 7 del matí, perquè clar... Porto tot el mes d'agost, començant a les 8, però els oients que engegueu la ràdio, que aneu a treballar o simplement que esteu de vacances i us lleveu ben d'hora, no us conec i m'agradaria posar-vos, no cara, però com a mínim veu. Així que si estàs ja connectadíssim amb alegria, un bon dilluns 24 d'agost, simplement enviem un missatge i digue'm «Hola, Héctor, què tal? Jo sóc del grup de les 7 del matí». Doncs vinga, digue-m'ho i ja de pas, si vols, demana'm una cançoneta, que per això estem.
4: Matina d'Estiu, amb Héctor Huguet.
0: Una cançó com, per exemple, aquesta, dels Imagine Dragons, es diu Thunder. Bon dilluns, va.

0: A l'estiu també hi ha gent que es lleva d'hora.
1: Tengo sueño.
2: Per tots vosaltres,
0: Matina d'Estiu.
2: A RAC 105.
0: Amb Víctor Huguet.

0: no són a LA, no són a Los Angeles. És, de fet, aquí, Arnau Mulet. Ets a la ràdio, ets a l'estudi.
1: Què passa? Bon dia, com estàs?
0: Mira, estic parlant ara amb l'audiència, que estan arribant uns bastants missatges. He preguntat, ei, qui està connectat a les 7 del matí? Clar, la gent està dient, com és el primer cop que fem el matinà d'estiu a les 7,
1: sí,
0: doncs s'estan com presentant, no? I he dit, home, que millor que presentar l'Arnau Mulet, que avui
1: sí
0: torna de les vacancetes,
1: sí,
0: i que m'expliqui una mica què tal, i jo de pas li presento aquesta novetat d'Adela, que es diu Ain't in LA. La coneixies o no?
1: No la coneixia, primer de tot m'agrada molt.
0: Sí?
1: Has vist que he escoltat molt la ràdio aquesta setmana,
0: ja veig,
1: no?
0: Perquè has desconnectat.
1: Ha sonat bastant aquesta, no?
0: Sí, de fet és una de les novetats d'aquesta setmana, que no és Adele, és Adela.
1: Adela.
0: Adela, que treu disc al setembre, crec que és el 4 de setembre, i no, hi pinta bé, pinta bé.
1: Molt bé.
0: T'he dit, t'he preguntat fora d'antena, a quina cançó et sona?
1: Sí.
0: I què m'has dit? No, què m'has dit?
1: A la bombona.
0: Sí, igualeta.
1: Bombona.
0: Sí, igualeta. Molt bé.
1: Què passa? Que me l'he posat al cotxe venint per animar-me una mica, perquè això de tornar de les vacances...
0: Ah!
1: I venir conduint per Barcelona tot sol...
0: Un moment.
1: A les 6 del matí...
0: Un moment. Tu quan vens a la ràdio no escoltes RAC 105, m'estàs dient?
1: Ho he posat una estona, però...
0: Val.
1: M'he posat la plataforma aquesta, que no direm el nom.
0: Ah, val, per escoltar alguna cosa diferent, no?
1: Correcte.
0: Perfecte, molt
1: bé. I m'ha suggerit, no sé per què, una cançó de reggaetonazo.
0: Molt
1: i dic, vinga, per què no?
0: La bombona, per començar
1: un dia,
0: dilluns. No, sí. 24 d'agost, vinga, doncs a les 7 del matí la bombona. Perfecte, sí. Estupendo.
1: Estava mitja adormit, per això me l'ha colat.
0: En
1: si
0: fi,
1: no...
0: Arnau, molt ràpid, va, les vacancetes, què tal, com han anat?
1: No, molt tranquil, aquesta setmana a casa.
0: Sí, eh?
1: Sí, piscina al poble i poc més.
0: Oi, que bé, piscineta,
1: sí, família,
0: eh?
1: Perquè... Clar, o sigui, això de tenir... Ara vaig explicar intimitats a saco, perquè són les 7 del matí.
0: Molt bé.
1: I m'és igual.
0: Ens agrada.
1: Però això de tenir...
2: Què?
1: Això de tenir un nen de 2 anys i mig,
0: sí,
1: i que sigui l'agost i que no
0: sí
1: hi hagi ni escola bressol ni res,
0: clar,
1: i els avis estiguin de vacances,
0: clar,
1: ha fet que la meva dona tingués vacances la setmana passada.
0: Vaja!
1: Jo aquesta setmana, però ella treballava.
0: Oh.
1: Per tant, clar...
0: Has fet de papi.
1: Sí, sí. Molt bé, 100%.
0: Sí. Tens pinta de bon papi, tu, Arnau.
1: Sí, jo m'ho passo molt bé.
0: Sí, molt bé, sí, que guai. Doncs vinga, va, no enrotllem més a la gent, pobreta, que el que vol també és escoltar bona música. Tu t'hi quedes i a quina hora comences avui? A les 11, no?
1: A les 11, sí.
0: Vinga,
1: sí,
0: doncs aquí estarem amb l'entrepàs per entrar,
1: ara,
0: no? A gaudir de la millor música de RAC 105. Fins ara, maco. I recorda, tenim seccioneta a 11:15,
1: sí?
0: A l'hora de sempre.
1: Eh?
0: Et faré treballar.
1: Vale.
0: Vinga, va, ara seguim amb aquesta de Taylor Swift. La presentem o n'hi cal, ja, aquestes alçades?
1: Potser no cal.
0: Vinga, va. Defeat of Ophelia, bon dia, Catalunya! 7:17.

0: tant si ets d'hotel, càmping o casa rural... Aquest és el teu matinal.
1: Oh, mama. Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
1: Amb Héctor Huguet.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Així que el seu Lush Life, Sara Larson, ha decidit aprofitar la vinentesa, que ha tret nova música i ho està tornant a petar la sueca, eh? Molt bé, bravo per ella, la veritat. Amb això que es diu Midnight Sun, una altra de les cançons que més està sonant darrerament aquestes setmanetes, en aquest mes calorós, oi tant, d'agost. És dilluns 24, va, última setmaneta del matí d'estiu. Hello, bon dia, va, família, va.
1: Bon dia.
0: Hola. I aquí estem, que, clar, és la primera setmana aquesta, i serà l'única, de fet, que entrem a les 7 del matí. Hem de matinar una mica, i la primera pregunta ha estat evident. El tema del dia, a les 8 i alguna, però el que vull saber és com us dieu, quins són els oients de les 7 del matí, perquè no els conec. I vaja, si estic tenint missatges. Bon dia, a veure, aquí hi ha per aquí, va. Hola.
2: Bon dia, Héctor. Jo sóc del club de les 7, de les 6 i de les 5 i de tot.
0: Ara!
2: La gent te diu, hòstia, tu rai, que plegues malaviat, no et fot, me cago en Déu quan tu t'aixeques. Jo ja fa 3 hores que treballo, no que m'he aixecat, que treballo, 3 o 4 hores.
0: Ara!
2: Oh, clar, clar, home, tu tens tota la tarda lliure, collons, aixeca't a l'hora que m'aixeco jo.
0: Ara!
2: Vinga, home, sort de la ràdio, me cago en l'hòstia.
0: Quin tio.
2: Ventatges de matinar.
0: Aviam.
2: Que l'hora de calor jo no m'he ni enterat. A l'hora de la calor jo sóc en l'aire condicionat.
0: Oi tant.
2: Salut!
0: Salut! Qui més tenim? Bon dia!
3: Bon dia, Víctor.
0: Héctor,
3: bon
0: no passa
3: dia,
0: res.
3: Bon dia, matiners. Jo també soy del club de les 7. Soy Juan Carlos, del bus.
0: Què tal, Juan Carlos?
3: Barcelona. De hecho, soy del club de las 6. Un poquito antes de las 6 ya estoy conectado con Rack Sensi.
0: Molt bé, així m'agrada.
3: Bueno, feliz día y vamos a por este lunes maravilloso.
0: A chao, tope. Chao, ens diuen bon dilluns. Aquí també un altre del club de les 6 i de les 7. Em diu Miguel Ángel d'Alcoi. Gràcies per alegrar-nos els matins. Aviam, què més tenim? Uau, una més. Hola.
4: Bon dia, Héctor.
0: Què tal?
4: Soc l'Ivan, de les Preses.
0: Hola, Ivan.
4: Jo del club de les 7, no. Del club del 6:15.
0: Un altre.
4: Del 6:15 que volto.
0: Mare meva.
4: I així és tot l'estiu. Aviat arribaran les vacances.
0: Molt
4: tres
0: bé.
4: Setmanetes molt i que vacances.
0: Que bé,
4: va,
0: bé.
4: Va. Gas vinga. La setmana.
0: Gas.
4: Posa'm una cançó una mica de xumba xumba.
0: Xumba xumba.
4: D'aquelles sí. De putrum putrum.
0: Del ritme de la nit, no?
4: Com les de Bantes.
0: Com les
4: que deien.
0: Vale.
4: Va, salutacions.
0: Vinga.
4: I molt bona última setmana.
0: Va, ànims.
4: Va, gas, gas.
0: Hi ha gent que avui torna, per cert, de les vacances. Veurem si tenim alguna sorpresa i podem parlar amb algú que segurament us faci gràcia parlar. Això espero i desitjo d'aquí una estona. Em demanes cançó canyera. Veiem què et sembla això. Snoop Dogg, David Guetta, any 2011. A RAC 105. Es diu Sweat.

0: Va ser una de les primeres grans cançons dels Figaflaues. Vam començar a dir, ostres tu, que aquesta gent de ball sembla que la toca. I la primera de moltíssimes, o una de les primeres, vaja, el Mossego a través de RAC 105, menjant-se una síndria. Li haig de dir a un oient que em va recomanar menjar síndria i meló amb una mica de sorbet de llimona i haig de dir que té tota la raó del món. Estava absolutament espectacular, eh? Igual d'espectacular que aquesta cançó que ens encanta recuperar. Una mica de So Remember. Agafem la màquina del temps i ens plantem a l'any...
1: 2000.
0: Déu-n'hi-do, tu.

0: Els fans de The Weeknd segurament començaran a estar una mica nerviosos.
1: Sí.
0: Fa més d'un any, que sabem pràcticament que aquest proper dimarts 1 de setembre ve a Barcelona, omplirà de gom a gom l'estadi Olímpic Lluís Companys, i aquesta, de ben segur, vaja, molt estranya hauria de ser que no la cantés, el Save Your Tears. Amb el canadenc seguim fent via i apropant-nos a les 8 del matí en una primera hora de 7 a 8, que per mi ha estat nova, crec que per vosaltres també, almenys aquest estiu, és la primera vegada, i així serà al llarg de la setmana, que avancem una horeta al matinal d'estiu. I simplement, doncs, aquesta primera hora ha estat una mica com de contacte, de veure qui és a l'altra banda, que us presenteu, no? Començar a conèixer una mica l'audiència de les 7, i ja són uns quants els missatges que simplement diuen: "Ei, Héctor, què tal? Jo sóc del club de les 5, de les 6 i de les 7. Bon dia, hola."
2: Hola, Héctor, bon dia.
0: Què tal?
2: Mira, jo sóc Gavi, a Barcelona.
0: Molt bé.
2: Jo sóc del club de les 7, de les 6 i de les 5.
0: Veus, una altra.
2: A veure si em poseu, que fa molt temps que no la poseu.
0: Aviam.
2: La de Sinceramente, de Nalisa.
0: Ostres!
2: Apa, bon dia a tothom.
0: Vinga, bon dia. Quins records, tu. Sinceramente. Oh. Quan no. Sinceramente. Ostres, que bona, rei, no me'n recordava. Sinceramente. Com es nota que has estat oient de RAC 105 fa anys, eh? Perquè sí. Perquè això va ser aposta personal i de la casa, oi tant? Annalisa, Sinceramente. Per cert, acabo de rebre un missatge al meu WhatsApp de ni més ni menys que la Mònica Usar, que torna avui de vacancetes, una de tantes persones que avui, dilluns 24 d'agost, torna de vacances. Parlarem amb ella d'aquí una estoneta de l'estat de les temperatures i, per suposat, d'aquest artilugi del ventilador. Veurem si és necessari avui, un dilluns 24 d'agost. Banda Neon, Buhos, Mon DJ, som-hi!

0: quina veu, quin talent, quina jove promesa, per favor.
1: M'encanta, està molt guai, està molt guai.
0: Està guai, està guai. Alex Warren, i aquesta que és la nova es diu Fever Dream, quan són les 8 i 3 minuts d'aquest matí de dilluns. I potser hi ha gent a l'altra banda que està una mica, ja saps, eh? Tengo sueño, clar, és dilluns. Hi ha molta gent que tinc entès que torna avui a la feina. Molts ànims per tots vosaltres. També hi ha gent que fa setmanetes que em diu no, jo la última d'agost començo vacances. Doncs va, alegria, més que merescudes, per suposat. I sigui com sigui, aquí estem, a RAC 105, en la que serà la última setmaneta de matina d'estiu. Des de l'altra banda, l'Héctor Huguet. Veurem si avui podem parlar amb gent que ens interessi. Ara pregunto, eh? Ai. No puc dir massa cosa més. En fi, família, que aquestes són hores, per mi, doncs, una mica més normals. Aquesta setmana avancem una horeta de l'horari de 7 a 11 del matí, però hi ha coses que no canvien. La bona música, el bon rotllo, la pregunta del dia, l'obrirem com sempre a les 8, a un quart de 9 més o menys.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: D'aquí una estona direm de què parlem avui, d'acord? Així que us vull connectadíssims i connectadíssimes. Sigui com sigui, el que us dic és que bon dia, va.
1: Hello.
0: Alegria i il·lusió.
3: Bon dia.
0: Vinga, tots. Bon dia. Estem tots ja?
3: Bon
0: vinga, va, com estem? Hi ha gent que s'ha aixecat avui cansadeta, jo sóc el primer, eh?
3: De moment estamos muy bien.
0: Doncs vinga, espero que estiguis millor encara quan et presenti aquesta cançó de Pitbull. Anem a veure qui recorda, no és de les més famoses segurament de Pitbull, però porta bon rotllet, ja ho veuràs, amb John Ryan.
4: Sí.
0: I es diu Fireball. Vinga, tots junts, a pujar el volum, som-hi! Jiggle, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire.

0: fer sol.
1: Matina d'estiu.
2: El programa que escolten els pencaires.
3: Però primer d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
1: I la gent que va a la platja.
2: Amb Víctor Huguet.

0: La teva música.
1: RAC 105. En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
2: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
1: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
3: Verisure. Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
4: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
5: Tant si ets d'hotel, càmping o casa rural...
6: Get the kids! Yo!
5: Aquest és el teu matinal.
7: Oh, mama.
8: Matina d'estiu.
5: A RAC 105.
8: Amb Héctor Huguet. Veus a...

0: Aquesta és la darrera setmana del Matina d'Estiu i, per tant, serà una setmana a nivell general de balanç. Veurem què tal aquest estiu. I una de les grans preguntes és quina és la cançó de l'estiu, almenys quina és la cançó de l'estiu en català. I aquesta, com a mínim, és una de les fortes candidates, una d'aquelles que té més paperetes. La més nova de Joan Dausà, Mama Duixa, Papi, posa-la al disc. La cançó que li va demanar la seva filla Julieta, que ha estat una de les que més ha anat sonant i sonant i sonant arreu de Catalunya i, evidentment, també aquí, a RAC 105. Moment per obrir el tema del dia, va!
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Com us he dit que és una setmana de balanç, la pregunta d'avui va és quina és aquella cosa que has descobert aquest estiu? Quin és el teu gran descobriment de l'estiu? M'explico. Pot ser una platja, pot ser una cançó, pot ser un país que hagis visitat, pot ser un xiringuito que no coneixies, una guingueta, pot ser el que tu vulguis, una cosa que diguis, ostres, mira... Doncs aquest estiu l'he conegut i segurament no serà l'última vegada que faci això. O aquesta cançó, he descobert aquest grup, he descobert alguna cosa. Explica'ns-ho al número de sempre.
2: 608-71-71-41.
0: Li farem aquesta pregunta a la Mònica Usart d'aquí una estona, que avui torna de les vacancetes, ens explicarà què tal li ha anat i, doncs, això, quin ha estat el seu gran descobriment. Per exemple, jo aquest any he descobert Astúries, perquè havia anat al País Basc i tal, però Astúries no ho coneixia, absolutament preciós. I pel que fa a la música, per exemple, he conegut aquest grup.
3: He buscat l'esperança.
0: Sí?
3: I l'he trobat al fons del got. Dóna'ns a la clau.
0: He conegut a Dan Peralbo i el Convoy. La veritat que sí, ja coneixia una mica, però l'últim disc m'ha agradat força.
3: Ai,
0: i són divertidots, són eixerits, sí. Tenen així unes guitarres amb un estil força, no sé, un estil com punk, però alegre alhora, no sé com dir-ho, però molt guai. Així, en el teu cas, quin ha estat el teu descobriment? Pot ser una recepta, també.
2: 608-71-71-41.
0: Digue'ns-ho al WhatsApp i anirem repassant i fer balanç d'aquesta temporadeta i d'aquest estiu. Quin ha estat el teu gran descobriment? I si, per contra, comences avui vacances, quin vols que sigui el teu descobriment? Cap on marxes? Explica'ns-ho! I de seguida fem un repàs del temps, que es veu que avui tenim canvis, eh? Sí, no dic més. One Direction, best song ever.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Aquesta setmana hem tingut unes quantes diverses novetats musicals i aquí una d'elles, Cat Sai, el grup femení que ho està petant cada cop més i de fet debut a aquesta casa RAC 105 amb això que es diu Animal. La gent, sí, ja us

0: Sí, trobo a faltar el matí a Codina, sí, però és que clar, part del matí a Codina és la Mònica Usart. Com estem, Mònica?
1: Hola, què tal? Bon dia. Bé, molt bé, molt bé, molt contenta sí? de retrobar-me amb la ràdio.
0: De pressió postvacacional o no?
1: Sí, una miqueta, sí, sí.
0: Una mica.
1: Sí, home, s'està molt bé dormint fins tard, a la platja, a la piscina, sí, no tenint horari, sobretot, s'està molt bé.
0: No,
1: sí.
0: Però et veig amb un somriure d'orella
1: sí,
0: a orella,
1: això sempre.
0: Això està bé, no?
1: Sí,
0: doncs
1: sí,
0: vinga,
1: sí.
0: El patrocinador de sempre...
2: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: I et faré la pregunta del dia d'aquí una estona. Primer repassem quatre temperatures i,
1: vinga,
0: i anem a veure què es presenta en aquesta setmana.
1: Doncs, de moment, ara mateix temperatures de 22 a 26 graus a Barcelona, 25 a Tarragona, 22 a Lleida, 19 a Girona, 23 a Falset i 18 a Vic. I avui les temperatures al migdia semblants a les d'ahir, excepte en punts de l'interior. Per què? Perquè s'esperen pluges. Avui tornen les tempestes a moltes comarques. Ara matí de cel més tapat al sud i a Ponent, on ja descarregarà algun primer ruixat, a la resta més clarianes, però a partir del migdia és quan aquestes pluges aniran a més. Les més fortes a les comarques interiors i especialment al nord del país. De fet, hi ha avisos del Meteocat per més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i fins i tot algun aiguat, alguna pedregada podríem tenir. El perill més alt, el Pallars, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Noguera i també la Cerdanya. Per tant, molta precaució a partir del migdia amb aquestes pluges intenses.
0: I tot plegat després d'un cap de setmana que pel poc que he vist les notícies hi ha hagut alguna destrossa important,
1: inundacions,
0: no?
1: Sí, ha vingut marcat per aquestes pluges la matinada de divendres a dissabte a la zona de la Costa Daurada, que van deixar entre 100 i 200 litres per metre quadrat en poques hores. Això va provocar inundacions molt localitzades, Roda de Barà, Torredembarra, va ser la zona més afectada, i van haver de fer algunes actuacions en càmpings o gent que estava allotjada en diverses zones, van haver d'evacuar-los per culpa d'aquests aiguats.
0: I aquestes pluges intenses, dius que poden arribar avui en comarques de l'interior,
1: sí.
0: Poden arribar a ser tan importants?
1: Esperem que no. Aquest cas és molt excepcional, són pluges que es queden molt estacionàries en una certa zona. De fet, el pronòstic no era de tanta aigua, i a mesura que va pensant i ho vas veient és quan veus que sí que serà molta aigua.
0: Perfecte.
1: Però tot i això hi ha avisos, sí.
0: Molt bé. I aquests propers dies s'espera
1: sí,
0: que sigui
1: més
0: aquesta...
1: Més calma, sí.
0: Mira, bé.
1: Sí,
0: bé.
1: Sí, demà serà un dia de sol, a la tarda nuvolades al Pirineu, però de moment pinta que sense pluja, i pugen les temperatures demà, sobretot a la costa i al prelitoral, i especialment a les comarques del sud. I després pinta poca pluja, eh? Dimecres, dijous, divendres, sembla que poca aigua, i a finals de setmana baixaria la temperatura.
0: Doncs estupendo, Mònica, et faig la pregunta. Benvinguda, clar. És com una setmana de retorns, perquè,
1: sí,
0: de fet,
1: totalment.
0: Acabo d'anar... He aixecat una mica les cames entre cançó i cançó i començo a veure moltes cares conegudes, a dir què tal les vacancetes i tal, una, per suposat, la teva.
1: Sí.
0: I com és setmana de balanç, li estic preguntant a la gent quin ha estat el seu descobriment de l'estiu.
2: 608-71-7141.
0: Pot ser una platja, pot ser una guingueta, pot ser una ciutat, pot ser una recepta.
1: A veure, et diria que el meu descobriment ha sigut un joc de taula.
0: Què dius?
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè pensa que amb la nena juguem molt, són moltes hores a l'estiu, dormim, anem a la platja, a la piscina, però hi ha estones que et ve de gust estar a casa, i llavors hem descobert un joc de taula que es diu Pelusses.
0: Pelusses?
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: Gràcies a un amic de l'Elna, doncs l'hem descobert i la veritat ens hem viciat molt.
0: I de què va això del Pelusses?
1: A veure, és una mica complicat d'explicar-t'ho a la ràdio, però són números, val?
0: Val?
1: Agafant d'una pila números, els vas posant davant teu, l'1, el 2 fins al 10, i aleshores el teu objectiu és quedar-te'n com més millor, com més punts tinguis millor. Aleshores tu els poses davant teu, després hi toca l'altra persona, també comença a agafar cartes, i si en té una igual que la teva, te la pots robar. Per exemple, jo, tu agafes i tens un 1, un 3 i un 10.
0: Okay.
1: Jo agafo i tinc un 10, et puc robar el teu 10.
0: M'agrada. Sempre que
1: I
0: es pugui robar i fer una mica la punyeta a l'altra persona, això està molt bé, Mònica.
1: Sí. I així, i qui té més punts acaba guanyant.
0: Doncs vinga, apuntat queda, ja saps. Digue'm si estàs a l'altra banda, quina és aquella cosa que has descobert aquest estiu? Potser podem parlar després amb l'Ernest Codina, aviam què ens explica.
2: 608-71-7141.
0: Moltes gràcies, Mònica.
1: Fins ara, guapos.
0: Fins ara.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: I nosaltres seguim endavant amb aquesta cançó de Maroon 5. Sí, ha plogut una mica, mai més ben dit.

0: La primera dècada dels 2000 era l'any 2009. Eduard Mai es presentava al món des de Romania i amb la veu de Vika Gigolina per fer aquest tros de clàssic ja, que es diu Stereo Love. No la van ballar ni res aquesta, eh? Mora meva, tu! Una mica, no?
1: Sí.
0: En fi, està xula.
2: M'encanta, sí. està molt guai.
0: I més guai que estan les cançons que tenim per aquí, obrint el nostre WhatsApp un dia més.
3: 608-71-7141.
0: Avui us he preguntat quin és el vostre descobriment d'aquest estiu. I em fa gràcia aquesta, perquè em diuen: hola, Héctor, bon dia, sóc la Laura. Tot i que sembli mentida, el meu descobriment d'aquest estiu ha estat el gazpacho. Ostres! A bones hores, Laura. Diu, sí, ja ho sé, però mai m'havia fet massa gràcia i ara, mira, li acabo d'agafar el gust, ens explica el WhatsApp del programa. Doncs vinga, Laura, no. Mai és massa tard, com diuen, per tornar a començar i per descobrir el gazpacho. Doncs molt bé. Seguim endavant, va, camí de 3/4. De seguida, Shakira, Burna Boy amb el seu Dai Dai, però abans, una cançó preciosa de Nil Moliner. Aquí, al Matina d'Estiu, això que es diu Ara. No és a...

0: Max Navarro ha arribat amb força, ha tirat la porta avall amb el seu Estrelles primer i després amb aquest Inigualable, que per cert ha fet un anunci de televisió, no diré de quina de televisió, no, crec que de xarxes, al seu Instagram, que és força divertit i el tio té cosetes d'actor, la veritat. Max Navarro, més enllà d'un gran cantant, doncs es nota que té carisma el tio. Va, us estem preguntant al WhatsApp de sempre, 608-7171-41, quin és el teu descobriment de l'any?
1: 608-7171-41.
0: Més que de l'any, perdona, d'aquest estiu. Hola.
2: El descobriment de l'estiu és poder fer coses que mai havia fet.
0: Ah, mira!
2: Com, per exemple, fer paddle surf. Això va ser l'any passat.
0: Ah!
2: Estic in love.
0: Paddle surf, eh?
2: Bueno, jo tinc la discapacitat. He estat molt de temps sense poder fer coses.
0: Sí?
2: A nivell físic, que mai havia pensat que les podia realitzar.
0: I toma ja, no?
2: I amb aquestes últimes operacions estic gaudint moltíssim de tot això i de la meva jubilació anticipada.
0: Que guai, tu!
2: A tota la gent que estigui així, a que descobreixi coses, que provi, i si és que no, però si és que sí, que ho gaudeixi molt.
0: Ole!
2: Vinga, un petó ben fort.
0: Ole, tu! Més missatges així volem. Clar que sí, Roda, i afegeix un altre, eh?
2: Amb 168 euros comprar una taula
0: sí.
2: Que puguis veure peixets, cales i raconets que mai havia vist en ma vida amb un entrepà.
0: 100%.
2: Això és increïble, tio.
0: No està pagat.
2: I veure una sortida de sol a Bogatell, que ho tinc a mitja hora.
0: Al costat, sí.
2: T'ho juro que per mi ha estat el millor descobriment. Sí. I per això sempre ho dic i per això sempre intento exaltar això. Sí. S'ha de provar. I ja està. I no dir mai que no es pot.
0: Ara!
2: Val? Petó.
0: Vinga, un petonarro i un missatge, doncs, motivacional, sembla que a mi ja m'ha alegrat el matí. Camí de les 9, estem amb el WhatsApp obert perquè m'expliquis quin és el teu descobriment d'aquest estiu. La Roda ens ha dit el paddle surf i moltes experiències que està provant ara, animant-se a fer de tot, però tu pots dir-me, no sé, una guingueta, una recepta, per exemple, una ciutat o un país que hagis visitat, un descobriment, una coseta que fins aquest estiu del 26 no coneixies i has descobert. Explica'ns-ho al WhatsApp del Matina d'Estiu. Mentre et presento de seguida els Figaflaues o aquesta cançó ben canyera i contundent de Bibi Rexha i Fetless, New Religion. Bon dia.
3: Escoltes tots els èxits de la música. Andy Rexha. Aquest és el so Rexha en si.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
4: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
3: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900-903-744.
5: Verisur.
6: Vine a la castanyada del Cabró Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Buster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!

0: una altra de les grans cançons, dels grans èxits d'aquest estiu, Gel, i el seu Jamaican. Bam, bam. Absolutament impressionant, eh?
1: Messi, que te cagues, energy.
0: Sí, sí, sí, d'aquelles cançons que s'enganxen moltíssim i que al principi dius, bueno, no està malament. El segon dia dius, ostres, i el tercer dia és del Jamaican. Bam, bam, bam, bam, vila. Les 9 del matí, 3 minuts que passen, és dilluns, sí, segurament, per la gran majoria potser ja heu tornat a les vacancetes, esteu treballant, doncs vinga, des d'aquí, molts ànims des de RAC 105. Ja saps, 9 matí de bona música, última setmaneta del matina d'estiu, recordo, dilluns vinent ja torna l'Ernest Codina i tot el seu equip per començar una nova temporada que de ben segur serà històrica, també el Ja Tardes, amb l'Enric Font de nou al capdavant, per gaudir d'una nova temporada carregada de sorpreses. No puc dir massa cosa més. Veurem si podem parlar d'aquí una estona amb algun d'aquests protagonistes. De moment, amb qui puc parlar és amb vosaltres.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Avui us estic preguntant quin és el vostre descobriment de l'estiu. Bon dia.
3: Bon dia, matineros. El que hem descobert aquest estiu ha estat al País Basc francès.
0: Ah, mira!
3: Des d'on vam allotjar a Vidar fins a Bayona, oi, fantàstica ciutat.
0: Que guai.
3: Biarritz, turística, però molt maca.
0: Sí.
3: A Sant Juan de Luz, Espelet. Espelet és la ciutat dels pebrots.
0: Ah, sí?
3: Que li diuen allà. I Bayona, sabeu que és la ciutat de la capital europea de la xocolata.
0: Què dius?
3: Imagineu-vos.
0: Oh,
3: i tot el paisatge, tot l'entorn i tot el prepirineu francès.
0: Oi, oi, oi,
3: és
0: guapo.
3: Magnífic.
0: Brutal.
3: Bones temperatures, sí, fresquetes i a gaudir del turisme.
0: Que guai. Doncs vinga, ja que parles de temperatures, d'aquí una estoneta torna a venir la Mònica Usart, pels que s'acabin de connectar, que avui la Mònica, igual que tanta altra gent aquí a RAC 105 i també a la ràdio germana RAC1, està tornant de vacancetes, les cares, la gent explicant-me què tal les vacances. I vosaltres també, quin és el teu gran descobriment? Bon dia.
4: Bon dia, matinets, bon dia, Héctor.
0: Yepa,
4: pues,
0: ¿qué tal?
4: Mira, el descubrimiento que he tenido este verano ha
0: sí.
4: sido tú.
0: Oh.
4: Ha sido tú con tu programa,
0: sí.
4: que se ha hecho, has hecho que, bueno, que ese servicio que estoy dando con el bus se me pase súper, súper rápido.
0: Gran Juan Carlos.
4: Y muy divertido y ameno. Por lo tanto, muchas gracias porque Me has dado un impulso ahí de energía todas las mañanas y bueno, que ha sido agradable.
0: Juan Carlos, para que aploro.
4: Y bueno,
0: ¿eh?
4: Que a partir de la semana que viene te vamos a echar en faltar. O
0: ¿sí?
4: sea que bueno, no sé por dónde andarás, pero me encanta cómo hacer la radio.
0: Qué guay, Juan Carlos.
4: Feliz día. Chao, chao.
0: Feliz día. Mira, un dels oients més fidels d'aquest mes d'agost ha estat, sens dubte, el Juan Carlos, que, per qui no ho sàpiga, és conductor de bus, eh? I encara no sé quina és la teva línia, Juan Carlos, no m'ho has dit, tio. Em dius que no saps per on pararé, doncs per aquí, per RAC 105, cap de setmana, el ritme de la nit, bueno, sí, sí, per aquí, per RAC 105, oi tant. Vinga, una més.
5: Hola, sóc la Maria.
0: Hola.
5: I el que he descobert aquest estiu...
0: Sí.
5: És l'escalada gràcies a una amiga meva que es diu Leo.
0: L'escalada, que guai, tu.
5: I...
0: Jo no podria.
5: M'agradaria que posessis la cançó de Si ho deixéssim tot.
0: Vinga.
5: Adéu.
0: Adéu, bonica. Doncs ja saps, digue'm quin ha estat el teu descobriment d'aquest estiu.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I per suposat també pots demanar-me cançonetes com ha fet aquesta oient amb els tiets i això que es diu Si ho deixéssim tot. Som-hi!
2: La teva música. Què passaria si ho deixéssim
6: tot? Hola, som els tiets.
7: I esteu escoltant Si ho deixéssim tot.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: A l'estiu també hi ha gent que es lleva d'hora.
1: Tengo sueño.
2: Per tots vosaltres,
0: Matina d'Estiu.
2: A RAC 105.
0: Amb Víctor Huguet.

0: Hey, it's Taylor Swift.
1: Rex NSYNC.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels teus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
3: Què et passa?
4: Que no em tanca la maleta.
3: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
4: Bé, si trec uns quants banyadors...
3: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
8: 250 grams de pernil cuit sense Lidl Plus estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. I 950 grams de lluç estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble, Lidl, val la pena.
9: Comprant Alt, diumenges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
10: Que l'any serien 1, 2, 3...
9: Més de 2.400 euros.
10: Ja m'has descomptat!
9: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la Burger Meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
0: Matina d'estiu.
1: A RAC 105.
0: El programa despertador oficial.
1: A la teva piscina municipal.

El seu Safer, Safar, Safir, no sé com li diem aquesta cançó, és de Chiran, és boníssima. I permeteu-me que em posi una mica seriós, perquè acaba d'entrar per la porta un paio, un tio, que per començar haig de dir que està moret.

0: no?
1: Sí, sí, no l'he obert encara, em fa por, em fa por.
0: Bé.
1: Però bé, jo crec que hem complert amb les expectatives, no?, de descansar, de desconnectar. A vegades és perillós això de les vacances perquè en el cas de, dels professionals de la ràdio que parem tants dies seguits, no? Durant l'any no parem gaire, però després a l'estiu fotem aquest peron que costa tornar a arrencar. Vull dir, avui buscaré estudis científics, li preguntaré al ChatGPT com...
0: que t'ajudi una mica.
1: Com ho he d'afrontar, no?, per no haver de pagar els 60 euros de teràpia.
0: Recorda-li a la gent quan comença la nova edició, la nova temporada del Matina Codina.
1: 31 d'agost estarem aquí ja des de les 6 del matí, intentant acompanyar tota la reentrée, tota l'operació tornada de la gent. Jo crec que mica en mica tothom ja es va activant, no?, i es va reincorporant la gent a la feina, però el dia 31 és el dia gros i serem aquí per fer aquesta teràpia de xoc per molta gent que li costarà molt.
0: Mira, està la Mònica Usar, ara que... Entra, Mònica, cap problema. És que aquí, que entri qui vulgui, sisplau.
1: Mira, només tu i la Mònica Usar m'heu dit que faig mala cara després de les vacances.
0: No, ha dit que estàs com adormidet.
1: No, la Usar diu, ja fas cara de son, però si és el primer dia.
0: No, home, no.
1: Sí, bueno.
0: I res, molt ràpid, Ernest, ara connectem amb la Mònica Usar per repassar les temperatures i l'estat del temps.
1: No, només faltaria. Aquí sempre... Veig que no ha canviat res. La Mònica és el més important. Ah, no,
0: exacte.
1: Parem-ho tot.
0: Prou. Aquí és per a tot, sí. Que entra la Mònica Usar a l'estudi. No, simplement molt ràpid, per la gent que tingui ganes d'aquesta nova temporada del Matina Codina, jo entenc que vens una setmaneta abans per començar a preparar cosetes.
1: Sí.
0: No sé, alguna cosa que es pugui dir, sensacions, alguna novetat que creus que hi hagi, no es pot dir res, tu em diràs.
1: Sí, no et puc dir res, però no per fer-me el xulo ni el misteriós, ni generar suspens, sinó perquè encara no ho sé gaire.
0: La
1: tònica serà una mica la de sempre, no?
0: Sí.
1: I ja estem renovats pel que fa a la il·lusió. Bona música, bon rotllo per començar el dia i molt bon humor. O sigui, riureu moltíssim aquest any. He de dir que no hem fet fora ningú, ni ha marxat ningú. Per l'equip és el mateix de l'any passat.
0: Quan les coses funcionen, no s'han de tocar.
1: La Mònica Usar, que era l'única que volia canviar, em veia per decret llei de l'emissora, llavors no puc fer res.
0: Doncs vinga, Ernest, ben tornat.
1: Sí.
0: Primers dies tranquil·let, no te m'estressis, i el dilluns a tope.
1: Tranquilitat, està costant. Encara faig olor de crema solar. Vinga, que vagi.
0: Vinga, adéu-siau. I seguim amb Madonna, la nova cançó que ens presenta la reina del pop es diu Tensteria. I Mònica Usar, no marxis massa lluny, que de seguida connectem amb tu.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Héctor Huguet.

0: Kelly Clarkson, un tros de clàssic, el que no et mata et fa més fort, what doesn't kill you, makes you stronger. Doncs ha tornat forta, amb ganes, amb il·lusió. Mònica Usart, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Primer de tot, per la gent que s'acabi de connectar, sí, anem a donar-li de nou la benvinguda a la Mònica Usart, que porta 4 setmanes de vacancetes o més. 5! Sí. Ostres, tu, Mònica!
1: És el que em toca! No puc fer més, no puc dir que no.
0: No, no, no.
1: Em va bé fer les 5 setmanes.
0: Has dormit molt?
1: He dormit molt.
0: No, és que li he preguntat, fora de micro, titular, què tal les vacances? I em diu, Héctor, he dormit moltíssim, ja
1: cada
0: està.
1: Cada cop no ho porto pitjor, això de llevar-me tant d'hora. Sí, eh? Llavors, a l'estiu intento doncs, donar-me aquest plaer. No horaris, ni al vespre ni al matí, i anar fent platja, piscina, jocs de taula, molts amb l'Elna. Vull dir que molt guai. Bé, un estiu molt relaxat.
0: La gent del temps, i amb això acabo, quan esteu de vacances, us fixeu? Obriu el Meteocat?
1: A veure, algun dia l'he obert, en dies així més moguts, potser per curiositat, per veure el radar, o algun dia que tens algun sopar a l'aire lliure per dir veure si s'acosta pluja o no. Però el que són els mapes de pronòstic, els models que em mostren què passarà d'aquí unes hores, això
0: fora.
1: No, ho he evitat molt. Fins i tot hi ha hagut gent de, sisplau, necessito que em miris això, i li dic, sisplau, necessito no mirar-ho.
0: Em sembla estupendo.
1: Escolteu la ràdio, pregunteu al Martí, exacte, a la Bel, a qui vulgueu, però no sé, uns dies de desconnexió.
0: La mala notícia, Mònica, és que avui sí que toca mirar radars,
1: de
0: i
1: fet,
0: per això estàs aquí.
1: De ja he mirat força, sí.
0: Perfecte, doncs tu diràs, què ens espera?
1: Doncs avui dia mogudet, sobretot a la tarda, perquè tornen les tempestes a bona part del país, les més fortes a les comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, sobretot Pirineu, Prepirineu, Ponent i Catalunya Central. Serien les zones més afectades per aquesta pluja. Tot i això, a la costa també hi arribaran, ho faran més aviat avançada la tarda i no seran tan intenses. Hi ha avisos del Meteocat, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, podrien deixar aiguats, per tant, aquestes pluges localment amb pedra i fins i tot pedra grossa. Hi ha avisos de pedres que poden superar els 5 centímetres. El perill més alt, al Pallars, a l'Alta Ribagorça, a l'Urgell, la Noguera i també la Cerdanya. Tot plat amb temperatures que baixen respecte a les d'ahir, sobretot a l'interior, i en canvi a la costa es mantenen sense grans canvis. Per tant, matí més tranquil·let, però tarda moguda.
0: Perfecte, clar, aquestes destrosses que han estat força fortes, sobretot al sud del país aquest cap de setmana, dius que pot tornar a ploure i hem de tenir hem d'estar pendents, però segurament no són tan fortes com el cap de setmana, potser, o què?
1: En principi no s'haurien de repetir les intensitats. Penseu que les quantitats d'aigua que hi ha hagut el cap de setmana en llocs com el Vendrell, com Roda de Barà, com Torredembarra, són històriques. Hi ha alguns punts que feia més de 25 anys que no plovia tant. Per tant, en principi no, però sí que hi pot haver algun patac important, alguna inundació també, i pedra grossa, que això també pot fer mal. Per tant, un ull posat, tot i que no repeteixi la situació del cap de setmana.
0: Perfecte, doncs estarem pendents. Sí. I això avui, els propers dies, com pinta la setmana, Mònica?
1: Més calma. Demà, per exemple, puja la temperatura, sobretot a la costa i al prelitoral, especialment de les comarques del sud. Serà un dia de sol, a la tarda com molt algunes nuvolades en zones de muntanya, i després dimecres, dijous, divendres, de moment no es veu pluja. Per tant, tranquil·litat.
0: Perfecte.
1: I sí que baixaria una mica la temperatura a partir de dijous.
0: Mira,
1: sí,
0: la gent que agafarà vacances, almenys que sàpiga que els propers dies
1: de
0: relativa normalitat.
1: Exacte.
0: Moltes gràcies, Mònica, i ben tornada.
1: Adéu,
3: adéu, gràcies. A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
2: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
3: Veolia, líder mundial d'entre...
4: 500 híbrid, el cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana, disseny que enamora, tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil, pensat per avui, compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid, la ciutat ja té un altre protagonista.
5: Mavisa, concessionari oficial Fiat a Sabadell i Terrassa.
6: Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
7: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
8: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
7: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
9: No.
10: No, tampoc.
9: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
10: Ho, ho, ho!
11: Era així?
3: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
12: No puc. Ja s'ha acabat el gat. Una frase.
13: Però sí que em puc de despeiar.
14: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
3: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
12: Omple Ronald.
15: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
16: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
17: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
18: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
16: Menys Shazam i més RAC 105. La teva música.
19: Vas a l'aeroport?
20: Sí, correcte, sí.
19: Escolta'ns mentre fas cua per embarcar. Matina d'estiu.
21: Amb Víctor Huguet.

0: Katy Perry, una de les artistes, doncs vaja, referents a RAC 105, l'última dècada, sens dubte. Last Friday Night. Ai, dic, Last Friday Night, perdona, Teenage Dream. Ja en té tantes, la veritat, la californiana. En fi, també tenim molts missatges, però, clar, entre que ha vingut l'Ernest Codina, ha vingut la Mònica Usar, ens hem posat una mica al dia, doncs ja m'he oblidat una mica del tema del dia. Anem a recuperar-ho.
1: 608-71-7141.
0: Avui us he preguntat quin és el vostre descobriment aquest estiu. Aquella cosa que hagis descobert, ja pot ser una platja, un xiringuit, una guingueta, una cançó, un país, una ciutat, una recepta. Alguna cosa que aquest estiu hagis descobert. Hola.
2: Bon dia des de Girona.
0: Hola.
2: El nostre gran descobriment d'aquest estiu ha sigut un joc que es diu Spike Ball. S'escriu Spikeball.
0: Spikeball.
2: Que juguem amb els amics a la platja.
0: Sí.
2: I que és que col·loques una plataforma amb una xarxa a la sorra.
0: Sí.
2: I has de fer rebotar una pilota que sempre ha de votar en aquesta xarxa.
0: Ja sé quin
2: és.
0: Dos
2: contra dos.
0: Brutal.
2: I la veritat és un joc que, a part de que t'ho passes superbé amb els amics...
0: Sí.
2: Cremes moltes calories, la veritat.
0: Sí, sí, sí.
2: Llavors ens ho passem molt bé, això.
0: Que guai.
2: Però bueno, la meva recomanació d'aquest estiu. Que vagi bé el dia, gràcies.
0: Doncs vinga, si algú té vacancetes encara, doncs ja sap, és una opció xulíssima. He pogut jugar aquest estiu aquest joc que ara està molt de moda, es diu Spike Ball, i la veritat que és una passada, eh? Com tu dius, t'ho passes bé i cremes una de calories absolutament brutals. En fi, digue'm quin ha estat el teu descobriment.
3: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: I segurament molta gent descobrirà en breus Aitana, qui no l'hagi vist en directe, 4, 5, 7, 8 de setembre al Palau Sant Jordi. D'aquí res, tu.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

La carrera d'Emil Moliner cada any creix i creix i creix, i el que més m'agrada d'ell és que sempre, doncs, és igual de proper cada any, eh? Ens el trobem a tot arreu, ve aquí al Matina Codina, ve a parlar amb nosaltres, als Premis RAC 105. Allà on vagi Emil Moliner sempre és tan proper, amb un somriure d'orella a orella, amb una energia. Doncs aquí tenim un dels grans èxits d'Emil aquest 2026, Me Acuerdo de Ti, per fer camí de les 10 del matí. I ara us proposo una cançó que segurament no teniu tan controlada com aquesta que acabem de deixar enrere. Apunteu aquest nom, novetat aquesta darrera setmana aquí a La Teva Música, un trident noruec que debuta, mira, amb aquest piano inicial i amb una mica de house, una electrònica molt fresqueta. Ells es diuen The Bausa, i això, Magnetic.

0: La teva música.
1: RAC 105. Comprant al diumenge es ve i estalvies fins a 200 euros al mes.
2: Que l'any serien 1, 2, 3...
1: Més de 2.400 euros.
2: Ja m'has descomptat!
1: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la burger meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi Poners. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
3: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
4: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
3: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900 903 744.
5: Verisure.

porten ja 20 anys, dues dècades entre nosaltres, cada any, al peu del canó, traient nova música. I sembla que encara tenen energia, tenen corda i per estona. Els Amics de les Arts.

0: segurament del seu terreny i preparen un nou disc. Moltes ganes de conèixer aquest nou treball d'estudi dels Amics de les Arts. I, per cert, si els voleu veure en directe, seran un dels grups que no hi faltaran a la Mercè de RAC 105, eh?
1: Sí.
0: Allà hi seran, amb Teràpia de Xoc, amb Maria Jaume, els mateixos, els Amics de les Arts, els Catarres, també Marcos amb K, vaja. Un espectacle el dia 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina, entrada absolutament gratuïta, així que no tens excusa per no venir a veure'ns i a gaudir d'un concert en directe per celebrar la Mercè de Barcelona. Dit això, última hora de programa, última hora de matina d'estiu, i qui s'acabi de connectar dirà per què, si sempre acaba a les 12. Avui i aquesta darrera setmana avancem el programa i el fem de 7 a 11, perquè tenim cares noves, gent que torna a la feina, i de fet d'aquí una estoneta torna de les seves vacances l'Arnau Mulet. Parlarem amb ell, farem la secció Remember, i veurem a quin any viatgem per repassar cançons de l'estiu que ja tenen uns anyets i les recordarem plegats. Un Arnau Mulet que a partir de les 11 s'hi posa amb la millor música. I jo que et saludo, si t'acabes de connectar, bon dia des de part de RAC 105 i de part d'Héctor Huguet. Què tal? Com anem? Vinga, va, alegria, il·lusió. I sobretot, molt bona música. Si acabes de tornar de les vacances, doncs molts ànims, alegria i, com et dic, tots els èxits d'aquesta casa de RAC 105. El primer d'aquesta nova hora, l'italià Damiano David, amb Tyler i Nile Rogers, es diu Talk to Me. Som-hi!

0: gràcia.
1: A l'estiu també hi ha gent que es lleva d'hora.
2: Tengo sueño.
0: Per tots vosaltres,
1: Matina d'Estiu.
0: A RAC 105.
1: Amb Víctor Huguet.

0: Tota música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
4: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
5: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
6: Carglass canvia. Carglass repara.
7: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMark. Només avui, 24 d'agost, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMark.es i a l'app.
8: Matina d'estiu.
9: El programa que escolten els pencaires.
10: Jo primer he d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
8: I la gent que va a la platja.
9: Amb Víctor Huguet.

0: Jo abans volia ser president del Barça.
1: Com, sí? Era, allò de, com era la cançó? És que jugava no ballava els jugadors...
2: Ara simplement... Està bé, perquè t'has sí, quedat... Sí. Ho has intentat,
1: no,
2: ja està.
1: Simplement volia dir que ara la meva única aspiració és quedar amb l'Arnau Mulet i patar una mica la xerrada. Què tal, l'Arnau Mulet?
2: Molt bé, ja estem aquí doncs, incorporats al tot, no? Vull dir, ja està.
1: Avui dia de retorn a la ràdio, clar, tot cares que feia sí, com mes i mig que no veia i de cop tothom és moreno, tothom amb un sí, somriure d'orella a orella, però amb aquell punt de depressió postvacacional també, no? Sí. Tu en quin estat estàs? Perquè, clar, tu vas anar de vacances, vas tornar... Has tornat a marxar i avui tornes.
2: Jo tinc la sensació, i ara no és broma, perquè he parlat això amb altres persones, que porto de vacances 2 mesos.
1: És
2: he vingut
1: clar,
2: a treballar igualment, eh?
1: Mira, et dic una cosa.
2: Què?
1: Jo tinc la mateixa sensació.
2: Que sí?
1: Que tu portes de vacances 2 mesos. Total.
2: No, però com que, ostres, l'estiu és diferent, no? La tarda encara pots aprofitar l'estona, pots anar a fer una cervesa, pots anar a la piscina, pots fer coses.
1: Ai, sí, sí.
2: I és com, bueno, treballes, però és diferent, és un altre ritme.
1: Totalment. Per alguns. És broma, és broma. No, no.
2: S'ha quedat aquí el tema, o sigui...
1: Arnau Mulet.
2: Vale, què?
1: No,
2: anem
1: ràpidament.
2: Al turró, no?
1: Anem al turró, però digue'm, titular, què tal aquesta setmaneta de vacances?
2: Digue'm aquesta setmana, doncs, molt tranquil·la.
1: Sí.
2: Piscina.
1: Doncs per dir això no dic res.
2: Piscina municipal.
3: Un nom. Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
1: Mira, Marineland ha dit, saps què? Tallem?
2: Aquesta està més ben a Marineland, realment.
1: Sí, la veritat que no hi has anat, eh?
2: No hi he anat, no. No, mira, no, no, no.
1: Mira que regalem entrades els divendres, eh?
2: Doncs a veure si me'n toca alguna, perquè ara no em toca res, mi.
1: Va, Marineland patrocina la secció també diària. Avui no regalem entrades, però sí que repassem cançons d'estius anteriors. A quina
2: sí,
1: en viatgem avui, aviam?
2: El 2022!
1: Oh! Sí,
2: sí. Avui no em tens preparat la noia aquella que diu l'any, eh?
1: El 2022.
2: Va, no. Cadascú, o sigui, tothom tornes de vacances, no? Va.
1: Exacte.
2: Va, doncs mira, fem un top 3 de les cançons que aquell any, aquell estiu, vaja, ho van petar. Anem pel número 3. I atenció, perquè el número 3 hi ha posat Rosalía amb Despecha. Va, tira.
1: No és
2: tira.
1: Veritat. No,
2: que sí.
1: No, m'has posat un altre.
2: Doncs canvio perquè està malament.
1: M'has posat això. Clar, tio.
2: Però per què m'ho xapes?
1: És igual. Fem al revés. Quines cançons hi havia? Aquesta? És que clar, per favor.
2: Vale, molt bé. A veure, número 3. Doncs va, el 3... Però jo crec que aquesta és la cançó de l'estiu a nivell mundial, no?
1: Tio, que m'ho has posat tu, número
2: 3. És igual.
1: Vale, va.
2: Quevedo, amb què data, que no es diu què data, es diu sessió no sé què.
1: Bizarrap Music Sessions, número 52.
2: Doncs va, el 2.
1: Vale, anem al 2.
2: Què?
1: Ara
2: el 2
1: sí,
2: hi tenim Rosalía, que tot i que va arribar el 28 de juliol, la va publicar aquesta.
1: Tard.
2: Però es va convertir en una de les cançons indispensables aquell estiu del 2022. Mira com sona.
1: Home! Clar, ja fa 4 anys, d'aquesta cançó.
2: Sí, sí.
1: Poca broma.
2: Sí.
1: Sí, sí, sí. Mira quin somriure li surt al Mulet.
2: Et mataré. Vale, va. Doncs escolta'm, aquestes eren el 3 i el 2.
1: Sí.
2: Per què? Diràs per què.
1: Doncs per què, Arnau Mulet, per
2: doncs perquè el número 1 hi ha volgut posar la cançó que aquell estiu en català
1: sí,
2: ho va patar més.
1: I quina era aquesta cançoneta?
2: Doncs acabem anant a comprar i enamorant-nos al supermercat.
1: Ho sabia.
4: Qui diu? Al supermercat. Puja la calor, la secció dels congelats. M'he enamorat al supermercat.
2: Vale, jo marxo, eh?
1: Marxes, eh?
2: Sí, ho deixo aquí, ja.
1: Vinga. No. Segur que era la U, aquesta, eh?
2: No.
1: No.
2: Però és igual.
1: Gràcies.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que estem ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito.

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
2: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
1: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
2: Esclar, i que...
3: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. M'avisa, concessionari oficial Jeep a Sabadell i Terrassa.
4: Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
5: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
6: Escupi.
5: Avui en fem servir moltes més.
6: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
5: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
7: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.

0: horas.
1: I'm Lizzo.
0: Som la teva música.
2: Tant si ets d'hotel, càmping o casa rural...
3: Get the kids! Jo!
2: Aquest és el teu matinal.
4: Oh, mama.
0: Matina d'estiu.
2: A RAC 105.
0: Amb Héctor Huguet.

0: A vegades menys és més i simplement li cal la veu i poca cosa. Olivia Dean, una estrella, nova estrella, que per suposat sona aquí a la teva música en una nova edició del Matina d'Estiu amb això que es diu Mena i Nit. I parlant d'homes que necessitem, que torni l'Ernest Cudín. Què tal, Ernest?
1: Home, bon dia, Catalunya, bon dia, matineros, bon dia, Héctor Huguet, com estem?
0: Doncs, home, et veig amb molta energia, cosa que m'agrada i m'il·lusiona, tenint en compte que d'aquí res tornes amb una nova temporada. Explica'm què tal, primer, les vacancetes, com han anat?
1: Bé, jo penso que les vacances tenen un problema principal, que és que et desconnectes massa i que s'acaben. No?
0: Massa
1: llavors,
0: ràpid, no?
1: Massa ràpid. Bueno, té la cosa bona de que les vius, les gaudeixes, però aquella sensació de fugacitat, no? De dir, hòstia, ja està, ja està. Sí. I què la gent m'està preguntant què has fet aquest estiu. Mira, no me'n recordo ja.
0: No ho sé, no?
1: No, és que han estat tantes coses i tantes sensacions juntes, però bé, home, i ara també hem de saber sempre trobar el positivisme, el costat bonic de les coses, i tornar a RAC 105 és una cosa que em fa molta il·lusió, la veritat, vull dir, perquè si no, entre altres coses, estaria a l'atur.
0: No, millor tornar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Tornar i intentar millorar aquelles coses que creiem que es poden millorar del Matina Codina i, sobretot, seguir seduint el personal i seguir despertant-lo amb alegria, amb bona música, amb bon humor. Penso que la ràdio en directe és una cosa que la gent continuarà necessitant, malgrat l'auge de les plataformes de streaming, els podcasts. Hi ha una cosa que és el directe, i tenir una família cada matí que t'acompanya, que és el Matina Codina, i que tornarem els mateixos de l'any passat. Algunes novetats que encara estem acabant de treballar, però vaja, si us agrada el Matina Codina, no patiu, perquè la fórmula serà bastant similar.
0: Aviso, molta gent, t'aviso que m'ha anat dient que troben a faltar el Matina
1: Sí,
0: Codina.
1: Però escolta'm, deixa'm aprofitar per donar les gràcies per la teva tasca heroica, estoica, de venir cada matí aquí, cada matí, a matar-te a fer la ràdio en directe.
0: Amb molt de gust, i mereixeu un descans, i mereixeu dormir, que és una cosa que al llarg de l'any jo he pogut fer molt i vosaltres no tant. Doncs res, no direm cap novetat, simplement recordar-li a la gent que el dia 31, igual que tu, el Ja Tardes amb l'Enric Font, al peu del canó, el dilluns vinent, última setmaneta de Matina d'Estiu, tothom que connecti la ràdio, que connecti RAC 105.
1: Estem ja d'operació tornada. Tots els professionals de RAC 105 que hem tingut l'honor de poder descansar, tornem, i tornem amb l'energia renovada i amb moltes ganes, per tant, que ningú s'ho perdi. I que si volen saber les novetats, que ens escoltin a partir de dilluns a les 6 del matí.
0: 100%. Una pregunta que et faig abans que marxis.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Últims 20 minuts de Matina d'Estiu, avui fins les 11. Li estem preguntant a l'audiència, Ernest, aprofito que m'ho diguis tu, quina és aquella cosa, aquell descobriment que has fet aquest estiu. Quan parlo de descobriment, podria ser una cançó, una guingueta, una ciutat, una recepta.
1: He descobert que no suporto anar de pinxos a sopar.
0: Per què?
1: No suporto anar de pinxos. No, perquè he estat uns dies al País Basc amb uns col·legues que tot el dia volien anar de pinxos.
0: Sí.
1: I he pensat, home, això no són vacances. No, perquè els pinxos estàs competint amb tothom per agafar el teu, no?, per demanar la tanda. Està tot brut perquè la gent deixa els plats per allà tirats. Els cambrers no estan de bon humor perquè és un estrès amb la cua que es fan, per exemple, en llocs com Logroño o al barri antic de Sant Sebastián.
0: Sí.
1: I després que dius, bueno, és que els he de provar tots, llavors has d'anar dosificant, 100%. No? Els restaurants i a vegades diguem-ne que el restaurant bo de pinxos ja hi arriba sense gana, ja, no? Llavors és un estrès, cues a tot arreu. A mi m'agrada entaular-me, estovalla, que em serveixin, que em portin el menjar, que m'obrin l'ampolla de vi allà, no? I sentir que jo no he d'estar... No, semblava los juegos de l'hambre.
0: Ets un senyoret,
1: no, no suporto, sí, no suporto els pinxos.
0: Molt
1: ja
0: bé,
1: està. Aquest és el descobriment de l'estiu.
0: Perfecte.
1: Jo sóc, efectivament, sóc un reietó. Jo vull que em serveixin, que em cuidin i fotre la sobretaula.
0: Molt bé.
1: I estar assegut.
0: I
1: tu.
0: Tant, maravilloso.
3: Maravilloso, sí, sí. Espectacular.
0: No, t'anava a dir simplement que has tornat una mica clapés, no? Una mica?
1: És que estic de mal humor, és el meu primer dia. A mi m'agrada molt la ràdio, però encara m'agrada més no fotre res.
0: Doncs, Ernest, ben tornat a casa i res, que amb paciència i que segur que tornaràs a tope amb tot l'equip del matí el proper dilluns.
1: Va, que ja us trobo a faltar. Se vienen cositas.
0: Se vienen cositas.
1: Vinga, va, bon
0: apa, dia. Apa, fins ara.

0: Lady Gaga, de tant en tant, continua al peu del canó traient nova música i venint a Barcelona, per exemple, amb els 3 concerts que va fer no fa massa, que va ser un veritable espectacle. Però a RAC 105 també ens agrada recuperar cançons dels seus inicis, com aquest Paparazzi, que ens apropa a les 11. Va, últims minutets i seguim obrint el WhatsApp. I clar, l'Ernest Codina ha vingut i ha rajat una mica del concepte d'anar de picoteo al País Basc i tal. I clar, arriben missatges ja.
1: Benvingut, Ernest Codina. Bueno, mira, bienvenido al club. Jo tampoc suporto menjar de peu.
0: Ara.
1: A un munt de gent al costat.
0: Fora.
1: Que no sé què, que no sé quant re. Jo, si surto dinar fora, com tu, com una reinona. Me sento i que em serveixin.
0: Exacte.
1: Un topelota. Vinga, benvingut, ànimo.
0: Vinga, Ernest Codina, ja que ets aquí, que no ets l'únic.
2: Sí, no, i a més això que diu ella, està de peu, que ja tenim una edat, m'entens? Que tenim les plantes dels peus destrossades,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí.
2: I el genoll, les articulacions, tot això, hem de seure ja segons quina edat, no?
0: Sí, sí.
2: I que et vagin portant, que t'aconsellin.
0: Sobre taules que s'allarguen, no?
2: Sí, a veure, per això paguem, si no... Si ha d'estar pitjor, ens quedem a casa, ja. No? Fem una rosseta i ja està.
0: 100%. Doncs vinga, va, família, jo crec que ja vaig dient-vos fins demà. Un plaer, com sempre, acompanyar-vos en una nova edició del Matinà d'Estiu. I d'aquí, 8 minuts, 7, de fet, mal comptat, s'hi posa l'Arnau Mulet, que avui comença una mica abans amb les millors cançons d'aquesta casa. Et deixo amb Artemas i el seu I Like the Way You Kiss Me. Fins ara, Ernest.
2: A la piscina.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot si menges fora de casa. Perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.

0: Déu-n'hi-do, Joe Kiri, amb aquesta cançó que es diu End of Beginning. Ha fet molt mal, això, eh? Sí, artista que coneixíem ja de la pantalla, però que a nivell musical doncs el vam descobrir una mica més tard.
1: La teva música...
2: amb Arnau Mulet.
0: Vinga, va, que arrenquem nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Ens hi posem després del matina d'estiu de l'Héctor Huguet, que demà torna puntualíssim a les 7 del matí. Estarem per aquí fins al punt de les 2, acompanyant com sempre, amb molt bona música. Avui en un dia una mica especial, perquè aquí ja hi ha més moviment, la gent va tornant de vacances, a poc ens anem incorporant a la feina, i escolta'm, encantats de fer-ho aquí a RAC 105 i d'acompanyar-te amb grandíssimes cançons com aquesta de Ellie Goulding, es diu Love Me Like You Do. Benvinguts, arrenquem aquest 24 d'agost.

0: Tota música.
1: RAC 105. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Comprant alt, dimenges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
5: Que l'any serien 1, 2, 3...
4: Més de 2.400 euros.
5: Ja m'has descomptat!
4: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la burger meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
6: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
7: Però si aquesta hora la platja està buida.
6: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
7: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
6: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Val més que en busquem un altre.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
11: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
12: Carglass canvia, Carglass repara.
13: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.

La donem ja com a cançó de l'estiu o no? És Joan Dausà amb Mamaduixa, amb aquesta que es diu Papi, posa-la al disc. Curiositat d'aquest tema és que les gavines que se senten és el propi Joan Dausà fent el soroll de gavina que podria anar a algun concurs. Perquè, escolta'm, ho clava. Va, que no para això ara Shakira amb una cançó que li va escriure ni més ni menys que Ed Sheeran, sí. Una cançó de pel·lícula.

Doncs a veure, aquesta cançó parla del sol de mitjanit de Suècia, sí, perquè allà la cosa es veu que a l'estiu hi ha poca nit, sí. A mitjanit surt el sol, a les 3 de la matinada es fa de clar i ella va decidir doncs, fer-li aquest homenatge en aquesta situació. Superant el punt de 2:15 i atenció perquè ara, a veure, encara és estiu, sí, estem ja finiquitant, molta gent està tornant a la feina, però per nosaltres segueix sent estiu i ho demostra la música que està sonant aquí en aquesta casa, com per exemple aquesta cançó de Billy Division and the Dancer. Es diu, evidentment, s'ha marcat.

0: 105 Barcelona. Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
1: Exclusiva Espont. Concessionari oficial Fiat a Granollers.
2: Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport.
3: Aquest botó per què és?
4: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
3: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
4: Esclar, i que...
5: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. Exclusiva Espont. Concessionari oficial Jeep a Granollers.
6: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.

Doncs sí, referència a Shakespeare en aquesta cançó de Taylor Swift, es diu The Fate of Ophelia. Recordem que Ophelia era, doncs, aquesta personatge que sortia a Hamlet i que va acabar molt malament per amor, eh? Sí. En fi, va, que a 3:15, ella no. Ella li ha anat molt bé el tema de l'amor perquè, de fet, es va casar fa poc amb una boda que encara avui en parlen, eh? Mare meva. Quin dispendi de tot. No sé per què no ens va convidar, però suposo que no ens va arribar la invitació. En fi, si et tornes a casar ja ho saps. Va, que no para la música. Ara és el moment de Billie Eilish. Ella, de moment, encara no s'ha casat, que sapiguem. Per tant, si et cases, també ja ho saps. Virgen.

Diuen algunes llengües que Timbaland va escoltar la cançó de I Got a Feeling de Black Eyed Peas i va dir, vull fer alguna cosa semblant, amb la mateixa energia positiva, amb el mateix bon rotllo, i a veure si ha de pas, doncs té el mateix èxit, no? Va trucar Katy Perry i van fer aquesta que es diu If You Ever Meet Again. No va tenir possiblement el mateix èxit, però s'hi acosta, eh? A més, és d'aquelles que sempre ve de gust recuperar i que crec que no s'ha cremat, no? Perquè n'hi ha que fan oloreta cremat. Aquesta no.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
3: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, Gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
5: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga. I gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
4: Tota la informació a manresaturisme.cat.
6: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho! Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
7: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
8: Carglass canvia. Carglass repara.
9: No.
10: No, tampoc.
9: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
10: Ho, ho, ho.
11: Era així?
9: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
12: No puc. Ja s'ha acabat el gat. Una frase.
13: Però estic a punt de despeiar.
10: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
9: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
12: Oble Ronald.

De fet, és una de les cançons de l'estiu. No la podíem deixar passar. No la podíem no ficar a la nostra llista, a la nostra música. La teva música. Amb Arnau Mulet. A la teva música, vaja. Va, que arrenquem una hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos. 24 d'agost, sí. Aquí estem en rigorós directe, doncs, acompanyant-te en aquesta entrada un altre cop a la normalitat o a la darrera setmana de vacances, eh? Sí. Hi ha molta gent encara que està esgotant els últims dies. Sigui com sigui, siguis benvingut. Posa't còmode perquè tenim molt bona música, de fet, ho demostra. Aquest Remember de The Wanted, la recordes o no?

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels teus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200. Que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem. Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí a aturar-se. Repsol.
3: Aquest agost, si vius a Barcelona, tens una cita amb la història a Ideal Montjuïc. Vine als últims dies de Pompeia i gaudeix d'un 30% de descompte per a residents. L'erupció del Vesuvi en primera persona, un passeig virtual per la Vila dels Misteris i un espectacular viatge immersiu. Els últims dies de Pompeia. Entrades a idealbarcelona.com.
4: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
5: Alexa! Posa RAC 105.
6: RAC 105.
7: Google, posa RAC 105.
5: Siri, posa RAC 105.
6: La teva música.
5: Microones, posa RAC 105.
6: 105.
8: Aspiradora, posa'm RAC 105.
6: La teva música.
9: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: Tiri, tiri, tiri.
11: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
12: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917 700 700 o vine a directe a liniadirecta.com.

0: Doncs té un estil molt proper a Taylor Swift. La cosa li està anant molt bé. Gracie Abrams, That's So True, sonant a RAC 105.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: La teva música que no para, va. Un quart d'una del migdia i ara Madonna i Sabrina Carpenter juntes en aquesta proposta. Bring Your Love.

Sky Full of Stars. Grandíssima proposta de Coldplay de fa una bona pila d'anys, però que, escolta'm, segueix sonant molt actualitzada. A més, té aquest so fresc, no?, que entra bé en aquest 24 d'agost. Mare meva, que bé que se'ns ha posat això, eh? Aire fresc per refrescar una mica aquest estudi, si més no. Va, camí de dos quarts d'una. I la cosa no s'atura, perquè ara mateix... Anem a per una novetat de Teddy Swims. Sí, una de les veus més importants del panorama internacional, que ho ha tornat a fer. Ens ha fet una cançó que ens ha cridat molt l'atenció i que ens ha encantat. A mi això, la veritat, és que des de que la vaig descobrir que no me la puc treure del cap. Es diu Mr. Know It All, a RAC 105.

0: Rec 105 Barcelona. Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis. A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
1: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
0: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
1: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
2: No, tampoc.
3: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
4: Ho, ho, ho! Era així?
3: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
5: No puc. Ja has acabat el gat? Una frase.
6: M'estic a punt de desmaiar.
7: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
3: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
5: Hombre, Ronald.

Doncs Ed Sheeran és un artista 360 i diràs, per què em parles d'Ed Sheeran si aquesta que canta és Catsey? Doncs perquè l'ha escrit ni més ni menys que el pèl roig, aquesta cançó. Es diu Animal i, en fi, li va ensenyar a Catsey i ella va dir, per això m'encanta. I, evidentment, doncs, se la va com apropiar i està sonant per tot arreu, eh? És novetat aquí a RAC 105. A veure, m'he girant al darrere. Això només podia ser un èxit, que és el que està sent. Aquesta també és un èxit, eh? Aquesta, però, ja té uns quants anys més. Estem parlant d'això de Sia, que es diu Shift Thrills, a RAC 105.

La Karol G, amb aquesta que va ser una de les cançons de l'estiu de fa, doncs, un parell d'anys, no? Potser. Si antes te hubiera conocido, ella ho tenia clar, què passaria si l'hagués conegut abans? Ell no ho sé. Ella sí, ho tenia claríssim, deia que serien alguna cosa més que amics, que serien fins i tot parella. Però ha arribat tard, ai sí. Va, camí de la una del migdia. Ara Calvin Harris, que ho està patant absolutament per tot arreu. L'altre dia veia un vídeo d'una discoteca d'Eivissa, que déu-n'hi-do, eh? How deep is your

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMark. Només avui, 24 d'agost, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMark.es i a l'app.
4: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
5: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
6: Carglass canvia! Carglass repara.
7: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.

0: Déu-n'hi-do, Àlex Borren, amb aquesta grandíssima proposta que és el més nou que ens ha presentat l'artista i que es diu Fever Dream. Una molt bona manera de començar nova hora, no? Com ho veus, tu? Jo, fantàstic.
1: La teva música...
2: amb Arnau Mulet.
0: En passen dos de la una al migdia d'aquest 24 d'agost, sí. Dia de la reentrer per molta gent. D'altres no, eh? D'altres segueixen de vacances. Escolta'm, afortunats vosaltres, però sigui com sigui, que no pari la música. Mira, ho diu Rihanna fins i tot. Please don't stop.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
3: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
5: Carglass canvia. Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
0: La teva música.

0: Diumenge, sense drama, són els Catarres, amb aquesta que ho està petant aquest estiu i que tenim ganes d'escoltar-la en directe. Sí, falta poc més d'un mes per la Mercè de RAC 105 i ells són un dels noms que tindrem a l'Avinguda Maria Cristina.
1: Tots els dies que vindran.
0: Que vols saber qui més ve? Doncs a RAC105.cat. Ja t'aviso que és un cartellàs, eh? Per tant, apunta la data, 25 de setembre, Avinguda Maria Cristina de Barcelona, a la Mercè de RAC 105. Ara Douchi, amb aquesta que es diu Anxiety.

0: Berlín, la ràdio dels teus artistes preferits.
1: La teva música.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

El primer concert que va fer diu que hi havia com 200 persones. Qui li havia de dir que acabaria sent la reina del pop, tal com és, eh? En fi, va, continuem. Direcció 2:15 PM. Ara One Republic, amb aquesta que ja coneixes de sobres i que sona també aquí a RAC 105. Es diu Love Runs Out.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Hola, ja sóc a casa. Mare meva, que ràpid passen les vacances. Ara toca desfer la maleta d'estiu i a preparar la del getardes. Aviam, auriculars, el mòbil pel WhatsApp, les baguetes... I noves seccions. Música engrescadora i el bon rotllo de sempre. Mira, ja ho tenim.
2: Ja em dius ara.
0: De 5 a 9.
2: Tic-tac. Tic-tac. Rac 105.
0: Torna'l. Ja.

Era Portugal de Men amb Philip Steel. La cançó més coneguda, sens dubte, de la banda, que sempre ve molt de gust recuperar i que per això doncs, forma part de la teva música de Rack 105. Ara, atenció, perquè ens arriba Lady Gaga. Tota una diva del pop que també doncs, passa per aquesta santa casa per proposar-nos aquest The Dead Dance.

0: Véndeme a buscar.
1: És l'Alfred García amb aquesta cançó que ens va sorprendre molt a tots quan la va publicar, perquè és una cosa diferent, especial, peculiar, però que, escolta, m'enganxa moltíssim i que també s'està convertint en una de les importants d'aquest estiu 2026, eh? Véndeme a buscar. Doncs bé, jo amb ell que em vaig acomiadant, salutacions a l'Hernán Mulet. Demà més, eh? Després del matina d'estiu de l'Héctor Huguet, ara s'hi posarà el Buscarons amb les millors cançons i això ja segueix 24-7. Per tant, ni se t'acudeixi tocar el dial, perquè, de fet, ara mateix ens arriba Teddy Swims, Lose Control.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMark. Només avui, 24 d'agost, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMark.es i a l'app.
3: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
4: valorado
3: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
5: Y otra.
4: Valorado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
7: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
8: Carglass, que...

0: doncs cadascuna de les illes d'en Joan Dausà ja té cançó pròpia.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarón.
0: No cal que digui que aquesta és la de la Julieta. Doncs aquí amb la samarreta mullada a les 2:02 del dilluns 24 d'agost. Hola, hola. A RAC 105 ja veus que gairebé és mitja normalitat, eh? Ja estem pràcticament tots al nostre horari. I la setmana vinent, amb la reincorporació del Matina Codina i l'Enric Font al Ja Tardes, ja ho tindrem tot. Estem disposats per la temporada 2026-2027. On hi ha una cosa que no hi faltarà com hem fet fins ara. Grans èxits, com aquest de Rihanna.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 24 d'agost, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
3: Vine a la castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
4: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
5: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
6: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
5: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure.
0: La teva música.

Pray. Aquesta és una altra de les cançons amb les que els Coldplay continuen fent-se cada cop més grans. Sembla que aquest any tocava descans, però el 2027 tornaran nova música, nova gira, que sembla ser que només tindria parada a Madrid. Veurem quan arribi la confirmació. Breu de minuts per damunt d'un quart de 3 de la tarda. Estem dinant plegats a aquesta hora, començant setmana a RAC 105. Ara mateix amb aquesta connexió psíquica que formem nosaltres i Aitana.

Aquesta és Lick Lee, I Follow Rivers. És una d'aquelles cançons que no té data de caducitat. Va ser un èxit en el moment de la seva publicació, continua sent ara, i aquí ja seguirà amb nosaltres, i tant que sí. I ara, Another, que presenten candidatura a cançó de l'estiu.

Tame Impala estan passant pel moment més dolç de la seva trajectòria. Cançó inclosa a la banda sonora de Spider-Man, una de les pel·lis més vistes de l'estiu, i també aquest Dràcula, que continua al capdavant de les llistes d'arreu del món. Seguim avançant, és dilluns a RAC 105 amb Katy Perry.

Ariana Grande és a punt d'hivernar. Ella ja va dir que acabava els seus concerts a Londres i que la busquin. Cancela l'obra de teatre que tenia pendent i no crec que la tornem a veure. Bé, fins que a finals de novembre aparegui a la premiere de la seva nova pel·li, que estrena pel·lícula amb Robert De Niro, aquella de les sagues de Los Padres de Él, Los Padres de Ella i Los Padres de Tothom. Doncs Ariana està en aquesta nova entrega, com et dic, el 27 de novembre, arriba al cinema. 9 minuts i les 3 de la tarda. Què tal? Com va l'inici d'aquesta setmana? Que ja no sé si de vacances, si ja has tornat o què. En qualsevol cas, sempre és un plaer rebre't. I nosaltres, mentrestant, seguim preparant el camí per d'aquí un mes la Mercè de RAC 105. 25 de setembre, l'Avinguda Maria Cristina, entre d'altres, amb els Amics de les Arts. No.

0: És normal que encara no et soni aquesta cançó, però per això estem nosaltres, per presentar-te abans que ningú Adela.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons.
0: Ain't in LA és la cançó que l'està col·locant al mapa i de moment ja ha anunciat les seves primeres dates de gira internacional, moltes a Europa, a partir del gener del 27. De moment sense passar per aquí. Tindrem una mica de paciència. Les 3 i 3. Aquí seguim d'estiu 2026 a RAC 105, ara amb Mamaduixa. Un fin de

0: cheer.
1: Sí, durant l'any estem una mica tocats de l'ala.
2: És normal que ara estiguem malalts d'estiu.
1: Rec 105, la teva música.

0: La teva música.
1: RAC 105. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMark. Només avui, 24 d'agost, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMark.es i a l'app.
4: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
5: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
6: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
5: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure.
8: No.
9: No, tampoc.
8: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
9: Jo, jo, jo. Era així.
8: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
10: No puc. Ja s'ha acabat el gat. Una frase.
8: M'estic a punt de despeiar.
11: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
8: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
10: Omple Ronald.

3 nanos de Barcelona vivint el seu somni. Va ser un grup d'èxit amb una cançó que coneix absolutament tothom. I ho han aconseguit. Es publicava el mes de gener aquest tututurú. Tots dèiem, a veure què passa. Què passa? Doncs mira què ha passat. Tu i tu, tothom. De seguida, un altre dels números 1 recents d'Aitana. Sonarà d'aquí 10 dies al Palau Sant Jordi, el 6 de febrero. Però abans, deixa'm posar-te una altra d'aquelles enverinades que dedica Taylor Swift a una exparella. En aquest cas, I Knew You Were Trouble.

l'estrella del pop més gran en aquests moments és Sara Larsson. Tothom se la rifa, tothom la vol als seus festivals gràcies a cançons com aquest Midnight Sun. I ara torna Bruno Mars, sempre amb la seva energia, el seu bon rotllo, que les pren amb cançons com Just Might.

aquest any seguim acomiadant bandes que ens han acompanyat tots aquests anys. Li toca la Fúmiga i els Oques. Però n'hi ha d'altres que també hem deixat pel camí, que continuen sonant a RAC 105. Recordem bons moments com aquest Here to Play de Stay Home. I abans Ariana Grande, que ha continuat ja instal·lada a Londres fent les seves cançons en directe, arriba nova cançó de Teddy Swims, un dels hits del moment arreu del món. Escolta això, escolta. Es diu Mr. Know It All.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona

dia 13 de març del 2027, el projecte de Guille Milky Way, la Casa Azul, es farà més gran que mai, amb un concert per primer cop al Palau Sant Jordi. Aquesta revolució sexual serà el moment climàtic, evidentment, del show. I encara pots fer-te amb les teves entrades per aquest concert que el presenta RAC 105 com a emissora oficial. Les trobes a la web de la Casa Azul. 6 minuts i les 4, i ara arriba Soc un Bohemio. Que ha encertat de ple amb Un dia qualsevol d'agost.

0: Joel Keery amb el seu projecte musical End of Beginning és el primer protagonista d'aquesta nova hora de música.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: Hola, hola, què tal, com va? Són les 4 i 3 minuts, és dilluns 24 d'agost. De mica en mica l'estiu va de baixada, eh? I una bona notícia, i és que la setmana vinent comencem temporada i amb concert gros a Barcelona. Dimarts de la setmana vinent, això és ja, ja ho tenim a tocar, Estadi Olímpic, arriba el rotund directe de The Weeknd. Una bona col·lecció de cançons són les que desfilaran pel recinte de Montjuïc i encara ets a temps d'aconseguir una de les ultimíssimes entrades que queden a la venda per viure en directe aquest Blinding Lights.

0: els dies que vindran.
1: Hola, els que han començat a treballar ahir, avui, ahir sí que va ser una mica diumenge d'aquella manera. Sense drama. Bueno, cal ser massa optimistes per això. Però per això els tenim amb ells. Ja els Catarres també formen part del cartell de la Mercè de Racks en 5 el dia 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Moment ara pel número 1 de Damiano David.

Segur que t'està agradant tant com a nosaltres aquesta nova cançó de la formació femenina Cat's Eye. Bona que el van aquesta amb Animal, una composició d'Ed Sheeran per la banda. Preguem ja 4:45, aquí seguim ben atents a tot el que passa també a l'actualitat musical, ja ho veus, a banda de seguir recuperant aquelles cançons que formen part ja de la nostra història, com aquesta de Clint Bandit amb Sarah Larson, Symphony.

0: Els amors d'estiu van i venen. Però RAC 105 es queda.
1: L'estiu a RAC 105.

Com li agrada col·laborar darrerament a Bruno Mars. Va fer la cançó amb Lady Gaga, últimament ha fet una altra amb Karol G, aquesta amb Rosé. Ah, Patxer! I Shakira també ha trobat un company de viatge increïble pel gran èxit del Mundial de Futbol, és Burna Boy, i l'acompanya en aquesta cançó que també sonarà a la seva residència europea, que comença el 18 de setembre a Madrid. 12 concerts, 12 nits per gaudir d'aquest Dai Dai.

que ha fet aquí DJ Tiesto, que és agafar una cançó despullada directament, de balada, piano i veu, i posar-li una mica de chumba-chumba, una mica de ritme a l'Another Love. És la veu de Tom Odell, que a mi de les 5 de la tarda. De seguida, més música amb la Nayara Fernández en aquesta última setmana del mes d'agost del 2026. Salutacions de l'Albert Buscarons. Jo et deixo en la bona veu i companyia d'Olivia Rodríguez, el seu darrer número 1, Drop Dead.

0: posar el disc de Joan Dausà i Mama Duixa.
1: La teva germaneta.
2: La teva música.
3: Amb Nayara Fernández.
0: Les 5 i 3 d'aquest penúltim dilluns d'agost i últim dilluns per mi aquí a RAC 105. Salutacions a Nayara Fernández. Aquí estarem, com sempre, de 5 a 9 amb la millor música. Com la que ja tenim preparada per aquí, és Lady Gaga, que justament avui ha canviat la seva fotografia de perfil a les xarxes i els fans estan començant a pensar algunes teories al que podria ser una possible pista de la nova etapa de l'artista. Però mira, mentre esperem, recuperem aquí a RAC 105 el seu Poker Face.

0: Flipa música.
1: RAC 105.
2: Què et passa?
3: Que no em tanca la maleta.
2: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
3: Bé, si trec uns quants banyadors...
2: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Si vols ser la compra bé a Tanacarre.
7: Torna a l'escola tocat i posat amb el 50% en tota la confecció infantil només el 25 d'agost. A més, un 50% en retoladors, ceres i llapis de colors només el 26 d'agost. Tots aquests descomptes te'ls emportes en un cupó que et dona per molt.
8: Hola, ja sóc a casa. Mare meva, que ràpid passen les vacances. Ara toca desfer la maleta d'estiu i a preparar la dels getardes. Aviam, auriculars, el mòbil pel WhatsApp, les baguetes... I noves seccions. Música engrescadora i el bon rotllo de sempre. Mira, ja ho tenim.
9: Què em dius ara?
0: De 5 a 9.
9: Tic-tac. Tic-tac.
0: Torna al

De nena Disney ha passat a convertir-se en una de les cantants més potents, més directes i molt divertides d'aquest segle XXI. Parlem clarament de Sabrina Carpenter, que ens portava aquest èxit, Man Child. I mira, acabem de veure la seva xarxa social, res, fa literalment, 13 minuts, acaba de treure una nova edició del vinil Sweet and Sweet, algo així, per celebrar els seus 2 anys. I nosaltres seguim, en aquest cas, amb una altra diva del pop, que és Madonna. I el seu Dance the Dia.

Nominat a 4 premis Grammy és Sia, que el 2014 ens portava aquest tema electropop anomenat Chandelier. I mira, justament, són 2:15 de la tarda aquí a RAC 105 i d'una cosa electropop passem a alguna cosa més electrònic, no? Tenim aquest himne mundial de Noter, que ja fa molt temps que està sonant aquí a RAC 105, de fet uns 2 mesos que està sonant, i és Talk to You.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.

0: Ja queda una setmaneta per veure per fi a l'Aitana al Palau Sant Jordi amb cançons com aquesta, superestrella, que ja s'ha reclamat que és la cançó de l'estiu del 2026 a nivell nacional, internacional i de tot l'univers.
1: RAC 105.
0: I d'aquesta superestrella que és Aitana passem a Rihanna, que molts diuen que està preparant nova música, però bueno, mira, mira, aquí mentrestant esperem. Tenim el que va treure el 2010, que es diu Love the Way You Lie.

0: Bruno Mars, que segueix voltant pel món amb aquesta gira de romàntica que porta aquesta balada tan emocionant, Risky Roll. Mira, demà justament actua a New Jersey.
1: RAC 105.
0: I d'una vegada passem a una cosa molt més animadeta, no? Aquí tenim a David Tabar i Ibiza, que ens porten al seu Hot Summer Night.

0: agenda, perquè mira, almenys aquí a Barcelona s'està començant a nuvolar, així que necessitem una mica d'energia per seguir amb aquesta tarda de dilluns.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: I 3 minutets perquè siguin les 6 de la tarda. Per aquí tenim a Weekend, que res, queda una setmana perquè estiguin per Barcelona amb temes com aquest, In Your Eyes.

0: aquesta col·laboració de Tame Impala i Jenny, que sortia al gener del 2026. I justament avui Tame Impala ens ha anunciat que farà una gira europea, però haurem d'esperar perquè aquí a Barcelona no passarà.
1: La teva música amb Nayara Fernández.
0: Les 6 i 4 d'aquest dilluns, penúltim dilluns d'agost i últim dilluns per mi aquí a RAC 105. Soc la Nayara Fernández, com sempre. Us estaré acompanyant 3 horetes més amb la millor música, com la que ens porten Oques Grasses, que queden res, 2 mesets per acomiadar-nos d'ells. Amb cançons com aquesta, Torno a ser jo.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
3: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
5: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
6: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
7: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
6: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900 903 744.
8: Verisur.

només queden 4 dies per gaudir del nou àlbum d'Alex Warren, que ja ens avançava temes com aquest, Fever Dream. L'àlbum es dirà Wild Child i tindrà 13 cançons, entre les que ja estàvem escoltant Fever Dream, però també tindrem títols com Esmeralda Eyes, Same Stars, i res, que queden 4 dies per gaudir. Però mira, mentrestant nosaltres seguim amb una estrella que és Ariana Grande, que ens porta Into You.

0: it's Taylor Swift.
1: Rex NSYNC.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: Ai, els Amics de les Arts, que els tindrem justament d'aquí un mes a l'Avinguda Maria Cristina celebrant la Mercè de RAC 105 amb cançons com aquesta, amb l'avançament del seu nou disc que sortirà el 2027. I ja té cançons com Segurament t'estimo.
1: RAC 105.
0: I de Catalunya viatgem a Califòrnia, justament al sur de Califòrnia, on surt aquest artista, Nicky York,

0: Rex en 5 Barcelona.
1: Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
2: No.
3: No, tampoc, tampoc.
4: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
3: Ho, ho, ho. Era així.
4: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
5: No puc. Ja s'ha acabat el gat. Una frase.
2: M'estic a punt de despeiar.
6: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
4: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
5: Omble Ronald.

0: a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
1: Carglass canvia, Carglass repara.
2: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
5: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
4: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Mary Short.
7: Escoltes tots els èxits de la música.
8: Andy B. Rexha.
9: Andy B. Rexha.
10: Aquest és el so Rex en si.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

Si us dic el nom de Carly Rae Jepsen, jo crec que a tothom li ve al cap aquesta cançó que va sortir ja fa 15 anys i que va ser número 1 a les llistes en més de 18 països, el Call Me Maybe. I res, les 6:40 d'aquesta tarda de dilluns, i mira, s'està acabant ja

0: Concerts de l'Aitana, que queda res una setmaneta per gaudir-los al Palau Sant Jordi.
1: La teva música. RAC 105.
0: D'aquí res passarà per aquí Miley Cyrus, Kate Ryan, però abans tenim la nostra artista mallorquina, Maria Jaume, que ens presenta aquesta cançó del seu nou disc, Sant Domingo Forever, que es diu Festa i Drama.

La versió dance de l'èxit original de French Girl va ser aquest LL de la mà de Kate Ryan, i escolta, li va sortir molt bé. RAC 105. 4 minuts perquè siguin les 7 de la tarda aquí a RAC 105. D'una cosa electrònica passem a algú molt més calmadet. És Lady Gaga i Bruno Mars, que ens portaven Die With A Smile.

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es?

0: amb Nayara Fernández.
1: Amb Rey i el seu Where is my husband començava amb aquesta nova hora aquí a RAC 105 d'aquest dilluns 24 d'agost. Salutacions a Nayara Fernández. Aquí ens quedem dues horetes més amb la millor música. RAC 105. Com la que us proposo ara és de Panic at the Disco i va molt bé, és molt enèrgica, és molt divertida també i perfecta per ballar en aquesta tarda. És High Hopes.

0: música.
1: RAC 105.
2: Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb vostè i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
3: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès. Carglass.

0: Aquest somriure tont als ulls és el que porto cada vegada que entro a l'estudi de RAC 105 i es poso cançons com aquesta, Diumenge sense drama.
1: Tots els dies que vindran, RAC 105.
0: O cançons com aquesta també de la Chapel Roan, que ja s'ha considerat una icona del pop modern amb èxits com aquest, Good Luck Babe.

Aquí teníem a Zara Larsson, que ens portava el seu Midnight Sun, que tants cops hem escoltat a Rags & Zinc i que no parem d'escoltar-lo perquè és un èxit, un hit, que ja ha donat la volta al món. Dos minutets perquè siguin 7:45 de la tarda aquí a Rags & Zinc. Nosaltres seguim amb un grup, i quin grup? És Corona. Que ens venim a la tarda amb The Rhythm of the Night.

0: Rec 105 Barcelona. Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
1: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
2: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
0: Ja sabem que la música de Rec 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
3: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
4: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
0: Menys Shazam i més Rec 105.

0: escoltant a Dani XX, clarament que s'entatura el temps perquè fan unes cançons esplèndides com aquesta proposta d'estiu que es diu Que s'aturi el temps.
1: Que avui va tot tan bé que estem on volíem estar.
2: La teva música.
3: RAC 105.
0: I nosaltres seguim, en aquest cas, amb una estrella del pop, Taylor Swift, i el seu Anti-Hero.

0: RAC 105, la ràdio dels teus artistes preferits.
1: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
2: On sona el millor.

la col·laboració que ens portaven de Chainsmokers i Coldplay, que bàsicament el que parla és que tu no cal, o sigui, no necessites tenir superpoders ni ser perfecte per trobar l'amor verdader i connectar amb algú. Com per exemple també ho diu Marc Àmbor, que el que vol és sempre estar junts amb aquesta persona.

0: i Mama Duixa, Papi, posa-la al disc. Neta.
1: La teva música...
0: Les 8 i 2 d'aquest dilluns 24 d'agost, penúltim dilluns, i mira, últim dilluns, aquí a RAC 105, soc la Nayara Fernández. Aquí ens quedem una horeta més i passem de Joan Dausà i Mama Duixa a una cosa molt més electrònica amb Kate Ryan.

0: Clarament Lady Gaga és una de les estrelles del pop a nivell mundial, a més de ser també compositora i actriu, i ens porta cançons com aquesta, Abracadabra.
1: La teva música. RAC 105.
0: I seguim amb estrelles, Madonna i Sabrina Carpenter, amb el que fa molt poc ens portaven Bring Your Love.

0: La teva música.
1: Amb Nayara Fernández.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

ja fa 2 anys que no sabem res de Shawn Mendes, és a dir, no treu cap música, així que estem esperant a veure si ens sorprèn amb algun projecte, però mentrestant aquí a RAC 105 recuperem una de les cançons del seu segon àlbum d'estudi. I abans de seguir, vull demanar, bueno, donar molta força a tots els de Tarragona que acaben de patir una tempesta bastant intensa. I mira, per animar-vos una mica, tenim un so electrònic de part de Noter. Que es diu Talk to You.

0: Rexem 5 Barcelona. Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
1: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportaràs 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
2: La temporada passada, al Ja Tardes,
3: ens ho vam passar molt bé.
4: Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Això sí que és un podcast, tu.
5: Mare meva.
4: Mira, concretament 6 minuts i 12 segons.
5: Dios mío, es gravíssim.

0: Sonen, doncs jo t'explico qui són. Són Cat's Eye, que fa molt poc acaben de treure el seu nou EP, Wild, i ens porten cançons com aquesta, Animal.
1: La teva música.
0: 3 minuts perquè siguin les 8:40 del vespre, ja d'aquest dilluns, 24 d'agost del 2026. De seguida passarà per aquí Ginasta, amb tot el que ens queda. També tenim Vico amb Noche Entera, però abans, Fergie amb Big Girls, Don't Cry.

0: Nosaltres celebrem la vida amb aquesta cançó de Ginesta, que diu que encara tenim molta vida per davant i que hem de recordar tot el que ens queda.
1: Tot el que ens queda.
2: La teva música.
3: RAC 105.
0: 15 minuts perquè siguin les 9 de la nit i ens animem, va. Pugeu a les cadires o veieu si esteu al cotxe amb aquesta d'Icona Pop i Charlie. I love it.

llibres de Gabriel García Márquez, 100 anys de soledat, concretament al poble fictici de Macondo. 8 minutets perquè siguin les 9 de la nit a RAC 105, així que jo em vaig començant acomiadant de vosaltres. Moltíssimes gràcies un cop més per acompanyar-nos en el meu últim dilluns aquí a l'estudi. Soc la Nayara Fernández. Demà ens veiem, com sempre, de 5 a 9. Us deixo amb Rosalía i Despecha. Adeu, adeu.

0: No.
1: No, tampoc, tampoc.
0: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
2: Ho, ho, ho. Era així?
0: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
3: Ja s'ha acabat el gag. Una frase.
4: Però estic a punt de despeiar.
1: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
0: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
3: Hombre, Ronald.
5: Hola, ja sóc a casa. Mare meva, que ràpid passen les vacances. Ara toca desfer la maleta d'estiu i a preparar la del Getardes. Aviam, auriculars, el mòbil pel WhatsApp, les baguetes... I noves seccions. Música engrescadora i el bon rotllo de sempre. Mira, ja ho tenim.
6: Què em dius ara?
7: De 5 a 9.
6: Tic-tac. Tic-tac. Ràcem 5.
7: Torna'l. Ja tardes.
8: Va, que ja tarda.
6: Què dius?
7: L'estiu no es compta en dies. Es compta en cançons.

0: La teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
2: 87.861 87861
1: Sèrie
2: 8008.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: teus artistes preferits.
1: La teva música.
0: Aquest és el so.
1: RAC 105.

0: vindran.
1: Aquest estiu...
2: Descansa.
1: Treballa.
2: No! O fes el que puguis.
3: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
1: RAC 105.
2: No podràs canviar d'emissora.
1: Som la teva música. Ah!

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podré

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol RAC.

0: La teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 2 d'abril de 2004.
1: I el número de la sort, el...
2: 9.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: RAC 105.
1: La teva música.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona a